0: que nos traduzca la canción, a ver si está diciendo cosas que sean.
1: Es que dice locas. Que no tiene ganas de nada.
0: Bueno.
2: Perfecto, como nosotros.
0: Yo llego el viernes un poco así. Yo llego un poco al viernes así. Bueno, pues nada, que volveremos el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, después de, espero, haber tenido un fin de semana apasionante.
3: Disfrutando
0: vuestro y el nuestro. Hasta el lunes.
4: Radio Alcoy, Cadena Ser.
5: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 32 grados centígrados.
4: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
6: Hola, bon dia, benvinguts al programa Hoy por hoy, Alcoy, de avui divendres 7 d'agost. Amb aquest espai obrirem un parèntesis de 2 setmanes de programació completa de la Comunitat Valenciana i tornarem en l'última setmana d'aquest mes en Hoy por hoy al Coll. Si tindrem informatius a les 8:20 i 14:20, hora 14. Per aquesta última entrega tenim 3 continguts. Primer escoltarem a l'alcalde de Beniarrés, Francisco Sellés, parlant de les festes patronals de la població. Després parlarem amb el pintor Ximo Canet, qui ens donarà detalls de l'actualitat cultural que porta amb totes les exposicions que du entre mans. I per últim tindrem l'espai habitual de cada divendres amb el cinema de Virgilio Colomina. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem. Pero antes, un consejo. Pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. La localitat veïna, la localitat germana de Beniarrés està immersa ja en els actes previs dels dies centrals de les seues festes patronals. I què millor que avui divendres comptar amb la presència ací en els estudis de Ràdio Alcoi del seu alcalde, que és Francisco Sellés. Bon dia, Francisco, què tal, com estem?
7: Hola, bon dia. Doncs pues mira, molt content d'estar ací amb vosaltres.
6: Molt bé, doncs pues te ho agraïm molt perquè sé que vas de cap. Ahir mateix ja vau tindre a Globotar i ha vist algun vídeo per allí, és allò és increïble, i parlem, aprofitem i parlem d'aixòs actes previs que hi ha a nivell cultural d'estos dies.
7: Pues sí, la veritat és que, com bé sabeu, les festes comencen el dia 15, bueno, el dia 14 és la vespre, però com degut a la quantitat de gent que ve a visitar-nos durant el mes vacacional, el mes d'agost, pues vam decidir pues, fer una setmana cultural que al final s'ha convertit pues, això, en 15 dies culturals, i la veritat és que quan venen festes pues, ja tenim les forces justetetes, tenim molta il·lusió però les forces justetetes per a les festes.
6: Ho pilleu tan fort a l'inici? Molt bé, molt bé. Compte.
7: Sí, no, al final pues, intentem fer un abanic d'activitats culturals per a tota classe de gent, menuts, menys menuts i gent gran, i la veritat que així no ho aconseguim, així no ho aconseguim, perquè entre presentacions de llibres, entre
6: teatres
7: i després la famosa Globotà que has anomenat, que la vam fer ahir, pues la veritat és que fem màgia, tenim dos nits de màgia, del sopar popular, vamos, tenim un abanic d'activitats molt complet, vale. En el que pues, la gent pues, te ho agraeix, perquè al final estan així en el poble, vale. I si no fem coses per a tota classe de gent, pues no
6: hay que estar ahí tota la família i representar.
7: Correcte.
6: Molt bé, la Globotà, quants globos? Sempre el pregunte?
7: Pues sí, la Globotà enguany han pujat la quantitat i enguany han fet 16.000.
6: Ostres, 16.000, que brut.
7: 16.000, però bueno, ahir mateixa pues, Sergio i Nieves, que són els que organitzen el tema de la Globotà en la plaça, Sergio em va dir que encanyava hueco per 5.000 més, o sea, no sé si està punxant-me, però vamos, jo sóc fàcil de punxar.
6: Molt bé, perfecte, pues bueno, pues aquestes activitats culturals, si no les parlem molt per damunt, que queden, pues això, de DJ, concert harmonium, contacontes, faroleig, el que anem és a centrar-se un poquet en l'acordar, bueno, mira, a partir de la setmana que ve, a veure, conta'm un poquiu el tram final, ja per entrar en festes. Ja
7: sí, no, sí, pues el dia 12 pues, tenim la tradicional corda infantil, que sí. Pues, al final pues, és una tradició molt arraigada en el poble, i des de la colla, la quadrilla d'Amics del Coet, van... Mm-hmm. Fa uns anys van suggerir el poder fer una corda infantil. Vale. La veritat és que és molt bonic veure els menuts continuar en les tradicions de antes. I això, pues, això és un acte ja que comença a ser tradicional.
6: Perfecte.
7: I ahir ja passem al dia 13, que és l'antevespre, que sí. Acabem el que diríem la programació cultural, no podia ser d'una altra manera, en el concert de la Unió Musical de Beniarrés.
6: Exacte, el concert, val, perfecte. I ara ja sí que es clavem en els dies centrals, que és un poquiu el que estàvem esperant. A veure, dijous 13, com has dit, el concert, què passa el divendres 14? A veure,
7: el divendres 14, pues, comencem de bon matí en els més menuts, perquè al final dona alegria veure tant de xiquet pel carrer, i fem pues, tipus aquajocs i castells inxables perquè puguen disfrutar, i d'ahir ja passem per la vesprà, que ja són els actes, podríem dir, els que donen peu a l'inici de les festes, que és l'entraeta de moros i cristians, i el famós pregó, que el fem des de l'Ajuntament, des del balcó, el que era antes l'Ajuntament, i la veritat és que pues, és un acte que és el xupinasso, diuen en Pamplona, el xupinasso de les festes.
6: Molt bé, molt bé. I per la nit una orquesteta, faltaria més.
7: Sí, sí, les festes són patronals són religioses, però deixem hueco pues, per a la joventut també, i la joventut pues, per les nits sempre el demanen un poc d'oci.
6: Un poc de marxeta, mare, tinc ahí el mòbil que estan ahí. Molt bé, doncs ja arribem el dissabte 15, que és el dia de la Verge de l'Assumpció, que és la patrona.
7: Correcte, el dia de l'Assumpció pues, comencem en... Eixes dies el que es diu que és el dia de les dones, entonces el carrer, un carrer del poble de Beniarrés pues fa la festa, sí. I les dones pues, d'aquest carrer pues, deixen, són arreplegats de bon matí per la Unió Musical de Beniarrés, i les porten a missa, i pues això, fan la missa de major, i després pues, per la vesprà tindríem en aquestes festeres la professó, que és seria pues, la representació del poble en la professó. Però aquest dia justetet, aquest dia que és el primer dia, comencem fort en les filaes, en l'entrada de moros i cristians, perquè realment és el dia més, jo diria que més cansat, perquè a les 6 del matí tenim diana, i després tenim la missa, i després tenim l'entrada de moros i cristians. O sigui, no tenim un hueco en el que puguem dir, bueno, vaig a sentar-me un ratet al sofà, sí, no hi ha manera. Sí,
6: moros del Benicadell, guerreros del Cid i els maseros.
7: Sí, vale, són les tres magnífiques filaes.
6: Perfecte. A partir de l'esa de la vesprà i s'entrar el dia 15, com estàvem comentant, que el dia de la patrona.
7: Sí, bueno, és a l'estat de la vesprà està marcant en el llibre, sí, però degut a que es pot allargar l'entrada, està barallant-se el tema de començar mitja horeta antes, i entonces seria el començament de l'entrada, podria ser 6:30.
6: Vale, un poc igual abans, perquè si hi ha molta gent que va i així no pot tindre temps per la professó, perquè clar, després seria la professó.
7: Sí.
6: Vale, perfecte, doncs ho tenim clar el dissabte 15, passem al diumenge 16, a veure, conta'm.
7: Sí, el diumenge 16 és el dia que està dedicat als joves del poble, és la festivitat de Sant Roc, i pues, enguany tenim dos festers, sols n'hi ha dos, però bueno, no està en la quantitat, sinó
6: la
7: està
6: qualitat.
7: En la qualitat, i qualitat, qualitat a estes genes en sobre. Així és que realment està la festa de garantia, estos dos festers tenen la festa en les venes, són moros del Benicadell, són músics i són coetes, o sigui que ho tenen tot.
6: Anem a citar-los, digues el nom.
7: Sí, uno és Dimas i l'altre és Chimo.
6: Perfecte, Dimas i Chimo.
7: Són dos cracs, I han treballat durant tot l'any pues, moltíssim per a que... la joventut tinga aquest dia un recolzament fort en quant a activitats, i fins i tot a l'hora de dinar, que es conviden a dinar i van a dinar tots junts, tots els joves, i tenen la festa de l'espuma, i després pues, la professor, perquè la professor també s'ha de complir, s'ha de complir en tot.
6: En tots els àmbits.
7: I després per la nit, pues, tenim, com és el dia dedicat als joves, pues, per compte de l'orquestra, el que tenim és la Carnavalion Tour, que és la disco mòbil. El disco mòbil de molt de nom, i la veritat és que els joves pues, aixina ho accepten. I després aquest dia sí que tenim la primera corda, la corda dels joves, i després pues, ja a dormir.
6: Perfecte, sí, a descansar un poquet. I enmig una partida pilota, també tenim. També.
7: Ja fa, la veritat és que anem cada volta se'n veuen menys en Beniarrés, però enguany hem decidit que sempre ha sigut un poble de raspall. Tenim un equip que juga a raspall, però la veritat és que cada volta n'hi ha menys afició, i entonces
6: n'hi ha que fomentar,
7: n'hi ha que recordar.
6: Mos queden dos dies, a veure, dilluns 17, compta'm dilluns.
7: Sí, el dilluns 17 tornem a deixem els joves de part i tornem a ser els festers, pues, els carrers festers. En este cas, pues, com són menys carrers, menys gent, pues, fan una agrupació de carrers, i està el mateix, de bon matí pues, els músics arrepleguen els festers dels carrers, i es porten a missa. Després de missa pues, tenim una traca, i després pues, sí que aquest dia podem dir que és el dia que podem descansar un poquiu després de dinar, perquè fins que no fan l'ambaixar les filaes, perquè les filaes sí que s'encarreguen de que no puguem descansar del tot, però aquest dia sí que es pot dir que és el dia més tranquil.
6: Però si tenim l'ambaixar del tonell,
7: sí.
6: Tipo un poquet el que es fa en muro.
7: Sí, correcte.
6: Humorístic.
7: Correcte. Això, pues, les filaes, la veritat és que al final som pobles de la mateixa comarca, anem minant segons a altres, són coses que ens agraden, i les mateixes filars ens van dir, si farem el mateix que farem,
6: molt bé,
7: i ahí està.
6: Ja tenim la professor i el castell de foc, són les dues coses per acabar.
7: Els castells de foc al final pues, estan molt limitats pel tema de les alertes, i cada volta pues, el que eren, perquè Beniarrés sempre ha sigut un poble que totes les nits teníem uns bons castells, però és que al final, estàs tan limitat en lo de les alertes que no...
6: Sí. Esta volta l'orquesteta Twister.
7: Sí.
6: I la corda.
7: La corda no falla.
6: I mos queda el dimarts, i acabem el dimarts.
7: Sí, el dimarts és el dia gran, ja no de festa, el dia gran de tot l'any. En Beniarrés és Beniarresins, i Beniarresines estem encantats en la nostra patrona, li tenim molta devoció. Entonces, ese dia acabem sense forces, però les traguem d'on no tenim, i al final pues, acabem amb molta alegria.
6: Que xulo.
7: Al costat de la nostra patrona, com no podia ser d'una altra manera, acompanyant-la tant en missa com en la professó, en una professó multitudinària, perquè recordem que el poble de Beniarrés té 1.100 habitants, i són aproximadament un milllar els que van a la professó.
6: Tot el poble.
7: I els carrers estan plens de gent que està mirant la professó. La veritat és que és un acte que ompli, que emociona, i que així no mos ho reflecteixen tant els beniarresins i beniarresines com tota la gent que ha vingut a veure-mos aquest dia, i repetís, perquè realment és un dia molt emotiu.
6: Ofrena floral, hi ha prèviament un poquet una ofrena floral, i en seguida la processó que comentaves, en les 1.000 participants.
7: I aquesta processó pues venen les autoritats, diguem, que el convidem,
6: A veure, que la verge de la Cova Santa és molt, molt, hi ha molta passió per ella, molt bé, molt bé.
7: Així és.
6: Ostres, i acabeu, esperat, a lo grande, Orquesta Monte Carlo.
7: Home, no podíem acabar, la nostra patrona té que acabar en la millor orquesta.
6: Molt bé, que nivell, molt bé, molt bé. I la corda i ja punt final de les festes patronals.
7: Així és.
6: Perfecte, la verge de la Cova Santa. Molt bé, es queden un parell de minutets, tres, aprofite que tinc així a l'alcalde de Beniarrés, a Francisco Sellers, a veure com és de Beniarrés, a veure que no pareu, jo sé que també teniu ahí 1.000
7: pues,
6: iniciatives.
7: Beniarrés, ara, pues, hem acabat justetet ara les obres del carrer Santa Teresa, que ens han vingut justetet per a festes, i en m'emprendre ja el mes de setembre, pues, ja tirem ja el resto, alçarem el carrer Sant Vicent, farem les obres d'alcantarillat noves i la replega d'àulia pluvial, i després pues, la iglesia també li toca una bona llavada de cara, li farem la neteja en la façana i llevarem goteres i arreglarem humetatge de dins de l'església.
2: Molt necessari.
7: I després pues, hi ha temes d'asfalt i de camins. I tenim diversos que durant el que queda de la legislatura esperem tindre-ho ja finalitzat.
2: Molt bé.
7: La veritat és que queda molta feina, però lo costós, que és la part administrativa, ja està. Així és que el que falta és portar les màquines i tirar-se al tall.
2: Els fons estan i ara falta ja posar-se manos a l'obra, que solen dir. Bueno, a part de... Ara el que és el jaciment el tenim tancat en estiu.
7: Veritat? Sí, el tenim tancat, però en setembre ja la segona quinzena de setembre la tornem a obrir, així és que vos espere a tots.
2: Ja. Bueno, museu del clima, bueno, és que és tantes coses, ahí venia res, vamos, és fantàstic tot el que teniu ahí avant. Molt bé, per res, ha sigut un plaer poder-te escoltar este mig minutet, convidar Francisco Sellers, convidar de Ràdio Alcoi, de tot l'Alcoi al Comtat, a acudir a venir a res.
7: Com sempre, al final, els actes es fan per a portes obertes, la gent és molt oberta i tots els que vulguin visitar-nos estaran benvinguts i sobretot menjaran molt bé perquè els quatre bars que tenen venir a res són espectaculars.
2: També. La gastronomia també, com sempre diem, fantàstica. Molt bé, per res, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer poder-te escoltar.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La Unió Nacional d'Entitats Festeres de Moros i Cristianos, UNDEF, vol felicitar a la població de Cocentaina en les seues festes patronals en honor a Sant Hipòlit, que tenen ja molt pròximes a gaudir en germanor. Com sempre, la UNDEF recolza a totes les poblacions en les seues celebracions més tradicionals i volgudes. Cocentaina, contestants i contestanes, gaudiu de les vostres festes de moros i cristians.
2: En els pròxims minuts en el programa Avui per Avui al COI el que anem és a conèixer els projectes que porta endavant, que ja té en marxa, i també els projectes futurs d'un pintor alcoià molt emblemàtic i molt volgut per aquesta casa, que és Ximo Canet. Hola, Ximo, bon dia, què tal, com estem?
8: Bon dia.
2: Què tal, on estàs?
8: Donant-li color a la vida. Vaja.
2: Estàs en els pinzells, no? En la mà, com sempre, quasi.
8: Sí.
2: Molt bé. A veure, perquè és que l'altre dia vam estar parlant i em vas dir tanta cosa, tinc això, ara estic funcionant, ara per setembre. I dic, ostres, Ximo, posem-se al dia. A veure, sí. I així els oients també coneixen un poc la teva activitat. Compta'm així, què és el més recent que has estat fent?
8: Ara mateix estem preparant obres de la nova temporada que ha començat ara al setembre.
2: Exacte.
8: I marxen algunes exposicions col·lectives per no parar. En el següent sempre aprofito un poc per a refugiar-me un poc a casa, posar un poc d'ordre, preparar nous projectes, noves obres.
2: Molt bé. Què és el que tens en marxa aquestes setmanes d'agost?
8: Doncs mira, ara fa aquesta setmana mateix s'ha inaugurat ahir a Palma, a Sant Llorenç de Cadassuar, perquè és a prop de Manacor, una exposició col·lectiva que és itinerant ja, per la volta en totes, per les Illes Balears i per la península, en els llocs de cultura de la Fundació Baleària i d'ahir el Consell de Cultura de Mallorca, que es diu Festes Populars. Em van convidar a participar en aquesta i, clar, millor que millor, perquè recient havia fet l'exposició de Sido Coll, de la temàtica de festes.
2: En Mútua, en veritat.
8: I, vaig preparar tres obres noves i una que tenia ja del que vaig ser per les voltes del cartell. Així que la festa del Coll està pegant volta, perquè...
2: Ostres, mira, de la, en la teua firma, els teus pinzells, està la Festes del Coll per tota les illes i també per la península. Molt bé, molt bé.
8: Sí.
2: Perfecte. I aquesta exposició que estarà a setembre, arribarà?
8: Aquesta, sí, es va inaugurar a l'agost i estarà setembre... part de setembre, i després continuarà la seva itinerància en altres llocs.
2: Vale. Però si propet arribarà alguna cosa?
8: Sí, arribarà, però suposo que arribarà més... Com la Fundació Baleària arribarà a l'Acadèmia, arribarà a Gel...
2: Vale. Ja que baixar. Bueno, ja està bé, visitar Vènia...
8: Per aportar la Fiocoi no seria mal tampoc.
2: Seria xulo. Sí. Bueno, si tinguem sort. Vale, però al mateix temps també visitem Nenia, que també està molt bé. Molt bé, això és un poquet en marxa. I alguna altra més, col·lectiva, m'havies comentat?
8: En la col·lectiva estem, vam fer també en la millor tomaca de la Marina, En un any vam fer una exposició, bueno, estem fent, això és per fins a finals de setembre, que estarà allà als magasinos, a la Dènia.
2: Vale. I com, què m'has dit? La millor tomaca?
8: La millor tomaca, sí. Allí són diverses xires i n'hi ha una que sal el juliol, sí, que parla de la millor tomaca i van els productors i es fan, bueno, hi ha un bon xuc.

0: associació que està interessant també, que és la, una associació col·lectiva que farem al MAF, el 23, crec que és de setembre, més o menys, que parlarem, és un homenatge un poc al 750 aniversari de la creació de la ciutat.
1: Ah, molt bé.
0: Aquestes són de tot de... Així no coi, no? Ja, suposo que serà la campanya ja en setembre.
1: Dins de l'any jubilar, dins de les activitats de l'any jubilar, doncs és aquesta exposició, molt bé, perfecte. D'ahir participaràs, molt bé.
0: Sí.
1: Més coses.
0: I bueno, doncs pues, també ara estic preparant pues, tot, unes instal·lacions que aniran a l'Auditori de Teulada el, per a final d'agost i al principi de setembre s'inaugurarà lo de Dòlia, que és un programa que fan de relacionat amb la gastronomia i la cultura i... Prou interessant, i ahir estic preparant tres instal·lacions poc, grans. Ha fet treballs nous i bueno, tot un repte per fer algunes obres de, que al final hi haurà tres instal·lacions grans. Una d'elles és estic fent paper fet a mà, reciclat, en Cusionia, en plantes, en verdures, en diverses coses, però han fet tot un homenatge que mira de la mar a la terra, no? Uh-huh. El paisatge.
1: Vale.
0: I bueno, ahir estem, això ja és un bon projecte, allà.
1: Som, però un poquet per fer-se la idea, són com llençols, no? O sigui, a gran tamany, no? Un poc el que...
0: que el tamany partit en arbres de 50 per 70, 120 per 70, també, no tens. Però això acaba formant una peça gran de 3 metres.
1: Uf, imagina. Ja t'entenc. Ells estaran teulada inicialment i a veure si també pot girar, no? Pot veure...
0: Sí, ahir estarà fins al... mitjans al final d'octubre i després girarà en altres llocs, clar, perquè hi ha diverses coses. Sí.
1: Sí.
0: Hi ha una instal·lació d'obra meva reproduïda en teles també que clar, el conjunt abarcarà quasi 9 metres.
1: Ostres,
0: I bueno, hi ha diferents formats, d'elles que entres un poc com al bosc submergit, no?
1: Uh-huh.
0: Una altra que són instal·lacions en estampacions en papers d'arròs de tot el fons marí.
1: Paper d'arròs?
0: Vaja, que n'hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per circular per dintre i quedar-te com un laberint.
1: Va, ostres, que bueno. Vas passant tu per mig, no? Al voltant de l'obra, no? Vas un poc ahí recorrent el laberint. Vale, vale. Uh-huh. I d'aixòs tallers, què fas tu? No tens tallers ara?
0: Mira, justament d'allí, que ens inaugurem, farem un taller.
1: A mi, no? Aprofitar.
0: La cuina de l'art.
1: La cuina de l'art, ostres.
0: No. Sí, fusionant un poc, mostrant un poc la... Clar, perquè... Jo, en el que és la meva pintura, n'hi ha una cuina, una quimia, no? Perquè elaboro les, pues, igual que em formen, elaboro les seues masses de farina, pues jo elaboro les meves masses per a fer els fondos, incorporo matèria, d'espècies, terres, i donar a conèixer un poc tota aquesta temàtica, que és curiosa, perquè, clar, és xulo veure el procediment de com fas una obra, no?
1: Claro.
0: Totes les matèries que utilitzes...
1: Sí, que es veu ja l'obra feta, però com es fa aquesta obra? I entonces, ja sí, és curiós hasta el fet de com ho elabores, està clar.
0: Pues mira, vull que estem tot en intel·ligència artificial i muntant projectes i històries, pues, així entres com en l'edat mitjana o abans. Treballes encara en l'or, en la cola, en els pigments naturals, les pintures, no?
1: Sí, viatges en el temps, sí, que guai, guai. Vas ahí als orígens de la humanitat, la teva pintura. Molt bé, porres. Sí,
0: ja podia anar a la sarga a pintar.
1: Exacte, les parets ahí, el near dentals. Molt bé, porres, pues era un poquet això, volíem posar-se un poc al dia de tots els projectes que tenies. Pues, com sempre... Moltíssimes gràcies. Bueno, a part estan aquestes camisetes, fantàstiques també, que he de dir-ho.
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: també,
0: això va ser un èxit.
1: Claro,
0: els
1: oients que ens estiguen escoltant, una camiseta de Chimo, del Cabellito de Mar, o del Polp, o de la Gamba, o del que siga. Això enseguida el busquen i ten camiseta enseguida.
0: La veritat que sí.
1: Vale, moltíssimes gràcies, Chimo.
0: Bueno, moltes gràcies per el golpe com
1: s'amena. Adéu.
2: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al Cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org. Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.

0: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
1: Hola, Paco.
0: Com tal tot?
1: Bueno, pues, acabant, no?
0: Sí, ara dos setmanetes sí. De paronet.
1: O sea, que dos setmanes os ha donat de vacació.
0: Imagina, això... te'n pots anar, almenys, a Planes.
1: Sí. A Planes, a...
0: Per ahí.
1: Bueno, ahir es vaig estar
0: mirant... O a Beniarrés, sí, que han tingut sí. Abans a l'alcalde de Beniarrés.
1: Ahir vaig estar mirant un programa que va caure en les meves mans, sí. De que resulta que tenim en la província d'Alacant un tesor de poblets que no tenen més allà de 30 o 40 habitants.
0: Sí.
1: I que són els més xicotius de tot el país, eh?
0: Tollos, Famorca, són dels més xicotius.
1: Exacte, és dir...
0: Estos Beniarrés i Planes són un poc més grandistes.
1: No, estos són grans urbes.
0: Exacte. Bueno. Com tenim? Bueno, pues això, a part d'aquestes dues setmanetes, tornaríem l'última setmana d'agost, però ara es despedim, i què és el que ens has portat? Dos,
1: bueno,
0: tres estrenos? Bueno,
1: el que sí que el dic és el que queda molt clar, que estàvem des del punt de vista cinèfil, estàvem agonitzant, no? La veritat. Perquè la programació de l'estiu està ja cada volta més i més concentrada en anem a veure, per fer un xicotiu resum, en pel·lícules de crios, d'animació, tal qual, ja ho hem dit, Toy Story 5 o 6, no? És de los Minions, teníem Baiana, que esta és al revés, està passat de dibuixos a imatge real, però crec que encara s'estropeja el panorama. Esta setmana entren pràcticament dos.
0: Vale.
1: Una pa molt xiquets, la Patrulla Canina, no? I l'altra, Marsupilami, que ara la comentarem en un poquit més de detall.
0: Vale.
1: Imagina't ja les que t'ha dit.
0: Més Odissea i Spider-Man.
1: Sí, més dos herois, uno de l'antiguitat, que dona exactament igual, que és Ulisses, i l'altre pues ni se sabe que és el Spider-Man, que jo estic
0: Parker.
1: Està el sombrero ja de Spider-Man, no?
0: Has anat? No.
1: No, encara no. Jo tinc que esperar-me. Per una raó, si no tinc pel·lícules per a veure, pues òbviament tinc que guardar-les i veure-les en el moment de meva màxima tranquil·litat. El dic també, i forma part de lo que tenim que dir avui, perquè pel·lícules les acabem ràpid, que esta setmana vaig anar a veure, perquè sempre n'hi ha, gràcies al per lo menos a la gent que nos programa, sempre n'hi ha alguna pel·lícula a la que agarrar-te. Vaig anar a veure la pel·lícula de Anne Hathaway, era com era? Mother Mary. I bueno, i què dir-te, que la pel·lícula, que és una pel·lícula molt difícil, perquè és una pel·lícula molt visual, és una pel·lícula molt metafòrica, és un deliri, anem a dir, quasi surrealista, i si no surrealista, anem a ser més suau, seria un deliri psicodèlic. Pues resulta que jo vaig anar el dilluns i em van dir en la sala que la pel·lícula se n'anava, perquè hasta ixe dilluns, és dir, havia passat el final de setmana, havien anat 10 persones a veure-la. O sea, eixa és la pel·lícula, la única que s'apartava de lo que era una programació de normal. Però és que a banda d'eixa, la setmana anterior em van fer una de por, que es deia Insaciable, aquella que tenia un nom molt xulo,
0: que vas anar a veure,
1: que era Sacarín, no?
0: Sacarín.
1: O Sacarina, no?
0: Sí.
1: Insaciable, no vam aplegar a ser 10 els que vam anar a veure-la. És a dir, que qualsevol pel·lícula que s'aparte d'estos paràmetres que t'acaba de dir, queda absolutament descartat.
0: Relegat.
1: Però jo et volia dur-te esta setmana, però no te ho he dut, perquè jo dic, perquè sé que Paco no m'ho deixarà.
0: El què?
1: Volia dur-te tal dia com avui, en la dècada de 60 o en la dècada de 70. És a dir, que bueno, dic fa molts anys, però forma part de la meva vida, no? I en el COI es projectaven de l'ordre durant una setmana només, o a lo millor uns dies només, alrededor d'unes 18 pel·lícules setmanals.
0: 18?
1: Però si tu, com en el meu cas, vivies en Muro, en Muro, en sols dos cines, en podies veure 8 pel·lícules setmanals.
0: Imagina.
1: O sea que les pel·lícules circulaven molt més, eren pel·lícules, algunes molt difícils, perquè els exhibidors se les havien deixat passat per l'estiu, i altres que eren els èxits que havien hagut en la temporada.
0: Ah, o sea, reposició.
1: Que no cualquier tiempo pasado fue mejor, es que es cualquier tiempo pasado fue incomparablement
0: millor.
1: Millor.
0: Vam escoltar un fragment de la pel·lis que mos en va el temps.
1: Sí, no sé si parlem... massa interès.
0: Sí, bueno. Però bueno, després ja, si mos queda temps, ja podem parlar.
2: ¿Quieren que nos rindamos, que agachemos la cabeza? ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Atacar con el arma más poderosa que tenemos, que es el pene.
0: Para.
2: No, el pene no, el cerebro.
0: Voy a cerebro, hacer. Cerebro.
1: Sí, a ver, bueno.
0: Contam.
1: Bueno, el último mono de Joaquín Mazón, sí. El director nascut a Madrid fa 50 anys, en Juan Dávila, Susana Baitúa, Conchi Espejo, Óscar Lasarte, Sergio Jiménez, y bueno, qué dirte, es que yo en estos
0: Batalla
1: momentos aniré a Borola y Cuanisca, ya la confundiré en cualquier película que estiga o bé en cartel o bé proyectant-se en qualsevol de les plataformes, perquè mira, té una base molt, molt positiva esta pel·lícula, que són els dos guionistes, Joaquín Oristrell i Yolanda García Serrano, que són veterans i bons, és dir, veterans i molt bons. Per tant, atenció, no, que no vos mescle esta pel·lícula, perquè esta podria ser la comèdia de l'estiu, segons diuen molt.
0: Vale.
1: I teniu en compte que n'hi ha ara dos en cartel que no estan funcionant gens mal. Sobretot la pel·lícula Haciendo Amigos, la pel·lícula que ha produït este Santiago Segura, no?
0: Bueno.
1: Bueno, així és la història d'Alejandro, que és un gurú de les redes socials que ajuda a homes que en certa forma estan frustrats a fer-los creure que són, com es diuen això, machos...
0: machos alfa.
1: Machos alfa, no?
0: Sí.
1: Però, a més, es permet lançar una aposta en les redes socials de que ell en 3 dies es lligarà a Maria, la que és la seua, anem a dir, rival en les redes socials,
0: Nemesis.
1: Que, a més, té una àmplia component com un feminista, no?
0: Va.
1: Bueno, ja sabeu de què va. Joaquín Mazón prometia molt Cuerpo de élite en el setge, i sobretot La vida padre en l'any 2022 van ser pel·lícules molt interessants, però després ja més se fa molt pesat. Dos entregues de la família Benetton, terror, terror. Olio perdido en Río, La Navidad en sus manos. Bueno, el casoplón de l'any 25 es va salvar del 2025. Bueno, pues esta pel·lícula, que això sí, teniu-la present, perquè si voleu veure algo que no siga lo típic, anireu a veure algo que és molt típic, valga la redundància, però que aparentment promet.
0: Senyix un poquet, perquè Oristrell és un guionista fantàstic. Molt bé, doncs tenim la primera, anem a per la segona de les pel·lis. Hombre, Patrulla Canina, guai.
3: No tiene sentido.
0: No tiene sentido.
3: Esta isla no aparece en el mapa.
4: Muy bien, patrulla. Sea lo que nos encontremos, estaremos preparados.
1: Bueno,
0: son súper guapos.
1: Una otra película que promé de cara a la taquilla, a esa taquilla tan especial que tenim, ¿no? Pero que no solo es la tenim en Alcoy, sino en toda España. La Patrulla Canina, la dino película. L'argument, una tremenda originalitat. Les nostres amics de la Patrulla Canina naufraguen en una isla on hi ha dinosaurios. La família canina esta, o la Patrulla Canina, com es diga, coneix a Rex, que és un cachorret, però és molt listo.
0: Sí, ja.
1: I tindran que aunar esforços a estallar un volcà. És dir, així, o ve un malo o ve n'hi ha una catàstrofe natural.
0: Sí.
1: Dirigeix Carl Brunker, nascut a Montreal, en Quebec, de 48 anys. No sé què dir-te més de la pel·lícula, que si tinguera a lo millor 3 anys aniria a veure-la. Però, bueno, a lo millor si tinguera també neteixes que acompanyar, també aniria i molt a gust a veure-la. Però
0: per tota la família, per tota
1: exacte,
0: la família. Molt bé, doncs escoltem, ens queden 3 minutets, 4.
1: Sí, no n'hi ha temps.
0: L'última.
5: Tendrás que traerme un paquete. Hay menos control en barco que en avión.
6: Ya veo la pega.
5: Hay tres.
0: Jean Reno, ¿no?
5: Primera regla. No abrir el paquete.
0: En zona a los gremlins, ¿no?
1: Sí,
0: no lo mojes.
1: Tenim Marsupilami, es diu, bueno, esta pel·lícula de Philippe Lachaud, que és un director relativament jove, va néixer en Fontenay-du-Bois, té 46 anys, òbviament està vivit i coleando, i és la història de David, que l'interpreta el propi Philippe Lachaud, que vol salvar el puesto de treball que té un zoo. Per a poder-lo salvar, li diuen, no, tens que anar a Sud-amèrica i dur al zoo un paquet. En el paquet està el tal marsupilami, este, no? Per fer aquest viatge, enganya la seva parella, atès, bueno, exparella, i en el fill i un amic, un poc tontaina del fill, embarquen en un creuer en busca de marsupilami, que ja saps les qui muntarà, no? Bueno, Philippe Lachaud, que té una pel·lícula que es diu Alibi.com, Agència d'Enganyos, que estava molt bé, és a dir, era una pel·lícula en la que ell, Philippe Lachaud, procurava a la gent quartaes, gent que estava enganyant a la dona, o dones que estaven enganyant a l'home, o gent que estava enganyant-se entre ells, es preparava quartaes per a que no passara res, no? Quartaes, a més, una cara impressionant. Això va ser en el dèsset. Pues l'any passat, Martín Cuervo la va adaptar en el cine espanyol amb el nom de Quartades, directament en Quartades. Marsupilami este és un homenatge al cine d'aventures dels 80, concretament a Spielberg, i dir-vos que aquest personatge procedeix d'un còmic que es diu, un còmic de nacionalitat franco-belga, que es diu Spirof i Fantasia. I ja va ser adaptat per Walt Disney en una sèrie en els anys 90. I en el cine té un precedent, Busca de Marsupilami, en 2012, que va dirigir a Alain Chabat. Con lo cual, això és el que n'hi ha, bueno. És dir, ja podeu veure...
0: Però he vist Jean Reno entre
1: no, sí, sí,
0: el repartiment.
1: No, és que no he vist el tràiler.
0: No, ja no
1: he
0: vist, però en el repartiment no el trobaves.
1: Però bueno, Jean Reno, sí, un bon actor.
0: Ja feia temps, sí. Que no apareixia.
1: Un poc nocillero, també.
0: Nocillero. Com era? León, el professional.
1: Sí,
0: ahí va començar esta, com li dient?
1: És que...
0: Natalie Portman.
1: Bueno, és que León i totes aquestes eren pel·lícules de Luc Besson, que era un molt bon director de cinema d'acció. Però bueno, jo vos dic el que n'hi ha, és dir, si teniu que decidir veure una pel·lícula, és dir, esta setmana sí que no en tenim, anem a dir, ninguna tipus Mother Mary o ninguna...
0: Sinó un poc més diferent, sí. Ja. Què hem exportat? A veure, dos últims minuts.
1: No, jo he pensat que com anàvem a parar un poquet i per fer el resum, la pel·lícula de l'estiu, òbviament, ningú va discutir-li-ho perquè si no se nos enfadaran moltíssima gent, és l'Odissea, això és obvi i evident. No, i si no, el Volador. Però la pel·lícula que veritablement ha sigut una sorpresa brutal, és Obsession. Obsession és la pel·lícula que encara sobrevivix i encara la podeu tindre i veure-la si no heu anat, si no l'heu vista.
0: Vale. De qui és? La banda sonora de qui és? Conta-ho.
1: Bueno, la banda sonora no sé de qui és, la pel·lícula era d'un youtuber de 20 i tants anys, no? Obsession és una pel·lícula que a mi em va agradar i sé que el tema que vos he posat és el que tanca la pel·lícula. Tampoc és que cregues que em van si és mar. Es diu Hold Me, Kiss Me.
0: Hold Me, Kiss Me, The Forever.
1: Sí, per lo tant, en això pues, tanquem i declarem Obsessió com la pel·lícula d'est estiu.
0: D'est estiu, perfecte. Fem així. I ja a final de mes ja tornarem i ja mirarem a veure, però de cara a setembre també, com està, com es planteja el panorama.
1: Si em dones un dia un programa, li dediquem una horeta a repassar les 18 més 8 pel·lícules, 18 en el coll, 8 en bonus en muro, les 26 pel·lícules que es projectaven en una setmana, qualsevol, del mes d'agost.
0: Vale, parlarem d'això, un programa monogràfic, que és 20, no sé, molt, quasi 30 pel·lícules. Molt bé, perfecte, bueno. Com sempre, moltes ganes de tornar a sentir-te d'ací dues setmanes. Ha sigut un plaer tindre't ací.
1: Que se ho passeu molt bé, no?, els dies. Que vos deixem descansar, no?
0: Exacte.
1: Val.
0: Adéu.